Carmen's la nans cabo, Carmen do trenya, Badera zo nans cabo, Badera vos renya.